0: E bonjour a tutes, bonjour a tutos, benvengudo din la vostro emissiu occitano Furoburo, en directe, realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenige FM, Radio Galaxy, Radio Grand Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitanio, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest estiu de 2026, que serà la darrera emissió de la SASU. Hi haurà l'actualitat del moment e un nouvel cop de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en Carsi e al Dela, mas també de musico occitano actualo amb l'Atalbero, le duo Meunier Villeneuve e Tanner de Drac, mas pel moment anan escuta la roulotte. C'est Stéphane au micro et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver.
1: Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio.

0: Car tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Gauclode publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista biarnese pausò una gait critica e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Gauclode publicò la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tutom, occitanisto, anti-occitanisto, ecologisto, democrato, de tutto burro, ha delegit. Un libro de tesis tutos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home che sap so che dits e cusat dire. L'autor es giornalista e ha trabagliat tutto sabido sulla questione linguistica de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Gauclode enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaita critic sul biais de considerar les llengues en França ou dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el xoc francès per escafar i remandar a les escobillos les llengues autres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contentò pas d'analitzar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questions que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editor l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà far una segunda edició a cos d'un gran editor parisenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furoburo!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Digiuno decisivo e meso lo 29 de giugno passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius pausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggi. Lui giudice decidigueron que los beneficis esperats del projecte inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'utalier de moro sujette a diversos enquistos penalos ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilizados per l'obratge. Aquelos proceduros separados del litigi administratiu que saro barrat.

l'Utrio Lubelia. Il y aura tabé des statues, des pratiques chorégraphiques, instrumentales et bucales, en Bellucci Acchiari, Anaïs Perinel, Pascal Kaumoun, Bernard Coquelet, Philippe Marsac et Naël Tripoli. Et enfin, des cinémas, un mostro, un tavolo redondo, un seno d'Uberto. Pudez contacta Astafor Tourisme en Brulioa al 06 40 86 01 03. Las vostros ideios de surtidos en Carsi e Aldela continuo per tout lu mes de Juliet e quitomen lu mes d'Agust. Del 14 d'Agust 9 euros al 7 d'Agust a 17 euros al Liceu Louis Kerbe de Rudez, se debanara los estatxis d'estiu del CCOR. Al programa estatxis d'acordeu diatonic, de cant, de cabreto, de fabricació d'anxe, de danso e de lengua occitano. Lo 17 e 15 d'agost a 21 euros hi haurà un balletti. L'entrada és de 5 euros e a gratis pels estagiaris e los mens de 12 anys. Les tarifs pour les estatges sont de 120 euros pour 13 jours, 80 euros pour 12 jours, langue occitano et danse confirmée, 40 euros pour un jour, danse commensaire. Il y aura la possibilité de manger, de boire et de dormir sur place. Pour plus de renseignements, vous pouvez demander un courriel à contact@ccor.eu. Del 26 al 22 d'agost de 2026 se debanarà la cinquantena edició de l'Escola Occitana d'Estiu a Vilanova d'Olt. Cada jour hi haurà de curses de llengua, de cant col·lectiu, de tallers, de conferències, hi haurà també d'espectacles a 21 euros. Dilluns 17 d'agost, de jocs de societat per practicar la llengua. Dimarts 18 d'agost, serà d'espectacle Marcel Del Pastre d'una llengua a l'altra, amb Monico Burke i François Dumont. Dimecres 19, balletti amb la formació Tastets. E puis, l'udicaus 20 d'agost, tornarez troba la serrada dels estagiaris e l'udibendres 20 la festa occitano-catalano amb un concert del grup La Darono e un concert tradicional català. Pendent l'escola occitano d'estiu, d'activitats seran prepausades al Drulet e al Jubes. Arriban a la fi d'aquelles idees de surtidos en Carsi e Aldela amb el dibendres 21 d'agost que serà la botte de Crabaire et oui, la fête votive à Cabrere le vendredi 21 août amb à 19 euros la fanfare de La Grange et à 22 euros un concert del groupe Goulamasca. Renseignement al 06 24 70 36 12. Dimecres 26 d'agost a l'Usech de 17 euros a 18 euros 30 hi haurà una iniciació a les danses tradicionales occitanes animada per Fabien Vilat i a 21 euros un bal tradicional amb el grup Kersinoto. Enfi, l'Udichos, 27 d'agost, place de la Halle à Caelus, en Tarn-et-Garonne, se debanarà à 19 euros un repas partejat et à 21 euros un bal traditionnel d'Hubert à toutes les musicaires, seno d'Huberto. Renseignement al 06 48 17 613 13. Un mot per vous signaler que la boutique associative de l'association Aquiloc sera d'Uberto toute l'estiu, le dimecres de 9 euros à Mietchour, à l'espace Uxita Carsinol à Saint-Céré, à Custat de la Salle Polivalento. Baki, aquelles idées des sorties d'Ozen Carsinol.